0: 37 minutos. En 2025, la población joven balear de entre 16 y 29 años representaba el 18% de la población, es un total de 192.300 personas. De este total, solo consiguió emanciparse durante 2025 un 8%. Es una cifra porcentual que se reduce a la mitad en comparación a 2024. Son cifras del Observatorio del Consejo de la Juventud, que además señala que la tasa de emancipación media en el conjunto del Estado duplica a la de Baleares, situándose por encima del 15%. Baleares está muy por debajo de la media española cuando hablamos de emancipación y por encima cuando hablamos de empleo. La tasa de desempleo se sitúa en el 12% en Baleares, mientras que la media española de población joven desempleada está por encima del 17%. Hay más jóvenes con trabajo en Baleares y muchos menos que puedan emanciparse. Pau Emili Muñoz es el presidente del Consejo de la Juventud aquí en las Islas. Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Solo el 8% de la población joven de Baleares logró emanciparse en 2025. ¿Cuánto desciende esta cifra con respecto al año anterior y qué lectura hacen?
1: Bé, pràcticament baixa a la meitat. L'any anterior han de distingir entre el primer semestre i el segon, o sigui, els Balears, perquè, clar, el segon és temporada turística, ve molta gent a fer feina, molta gent jove a fer feina, que ja ve emancipada, per tant, diguéssim que serà més realista que tenim el primer trimestre, i l'emancipació estava voltant d'un 15%. Llavors, ara és un 8%, Nosaltres ja vàrem advertir que segurament baixaria del 10% i des del 2021 que fèiem l'Observatori d'Emancipació, cada 6 mesos anem avisant de com va baixant, no ha hagut cap trimestre que hagi pujat el percentatge d'emancipat respecte en el trimestre de l'any anterior. Per tant, la situació és molt greu. Nosaltres ja estem avisant molt d'anys que és una situació molt límit i no s'estan fent mesures per revertir-ho ni per aturar-ho.
0: Qual era la xifra de 2021?
1: La xifra del primer trimestre del 2021 era una emancipació d'un 16,2. Després, després el 2023 era un 18, perquè el que dèiem segon semestre, després va tornar a baixar a menys d'un 16, el darrer que tenim és d'un 15 i pico, i ara és un 8.
0: Desde luego es una situación muy preocupante, es una cifra que prácticamente desciende hasta la mitad. Solo el 8% de la población logra emanciparse. Población joven que establecen entre los 16 y los 29 años. ¿Mejora la tasa de emancipación si incluimos en esta población joven a los de entre 30 y 34 años?
1: Millora un poc, però tot així estem molt per davall la mitjana europea i molt per davall la mitjana estatal també. Sí, és Balears, les dades que tenim ara és que la gent jove és la que més ocupada està, és a dir, si és Balears, la comunitat autònoma que més gent jove té fent feina, i tot i així no és possible l'emancipació, no només no és possible, sinó que va baixant les possibilitats d'emancipar-te. Per tant, els joves ja fem tot el que podem i tot i així no és suficient.
0: ¿Qué tan lejos estamos de la media estatal en la tasa de emancipació?
1: Les dades estatals estan per damunt de 15, diria. Ara li dic de memòria, no ho tinc. Ja nosaltres ens centrem de
0: sí. Bueno, estamos por debajo de la media estatal, como dicen, esa tasa de emancipación, pero efectivamente hay otra tasa, la que nos habla del desempleo, que en Baleares está en un 12,6% y en España está en el 17%. Por lo tanto, hay población joven, hay un mayor número de población joven con un empleo,
1: sí.
0: Pero a la contra tenemos que son personas con un trabajo que no pueden emanciparse.
1: Es más, quasi un 50% d'aquesta gent jove que fa feina està sobrequalificada per la feina que fa. I si comptéssim tota la gent que se'n va de les Illes Balears a fer una feina per la qual sí que està qualificada i no la fa aquí, jo estic convençut que el percentatge seria molt més gran. Per tant, la situació, és a dir, moltes vegades, no, els estadistes diuen que les dades se poden mirar d'una manera positiva o negativa la mateixa dada. Nosaltres ho estem intentant mirar de totes les maneres i no hi ha cap dada que mos indiqui o que mos doni un poc d'esperança. Sobretot també veient les mesures que s'estan prenent per intentar, que no diré ni revertir ni res, sinó sobre mesures en qüestió d'habitatge que, òbviament, no són suficients. I no són suficients per motius o opinions polítiques, no són suficients perquè tenim les dades de davant i veiem que no ho són.
0: ¿Qué perfil de joven es el que forma ese 8% que logra emanciparse antes de los 30 años?
1: No tenim dades de perfils concrets. El que sí que veiem és que d'aquesta gent que s'emancipa, més de la meitat es compartint pis. Per tant, ho comptem dins emancipats, però si tu llogues una habitació, fins a quin punt això és l'emancipació que estem cercant? I a banda, nosaltres suposant que sent que sí que se pot emancipar, que és aquest 8%, és perquè té propietats o ajudes de la seva família que li permeten poder viure o tenir un habitatge.
0: Claro, porque además otro de los indicadores que mostráis en el observatorio es que el coste del alquiler, que ahora está por encima de los 1.500 euros de media en Baleares, representa el 124% del sueldo medio de la población joven. Claro, es un imposible. Una cifra que, por cierto, también aumenta de forma muy considerable.
1: Claro, es un 124% de sou per pagar un lloguer. Després has de menjar, has de tenir aigua, i has de tenir llum, com a mínim, no? Llavors, i si després ja xerrant de tenir un cotxe i tenir benzina, ja és una altra cosa. I per tant és impossible. I després diuen, bueno, d'acord, no se pot llogar. Anem a mirar més si se pot comprar un habitatge. Els joves han d'estar 26 anys de la nostra vida estalviant el 100% del sou per poder comprar un habitatge. D'acord? Això vol dir que un bebè que neix se posa a fer feina des del primer dia que neix, i quan tingui 26 amb un sou mitjà, quan tingui 26 anys se podrà comprar un habitatge. Òbviament, a l'estat espanyol tenim una llei que no permet a gent fer feina abans dels 16 anys, per tant, feia números, ja veus com se complica i a on està la mitjana de gent que se pot emancipar.
0: Con esos números que hacen, estaríamos por encima de la cuarentena, ¿no? Más allá de los 40 años lograríamos emanciparnos. Estamos hablando de medias de sueldo y teniendo la situación como está en la actualidad, ¿no? Con un precio medio de la vivienda que está en los 380.000 euros.
1: 7 anys per pagar l'entrada, 26 anys per comprar una casa. És vera que després, si movem, si miram a partir dels 35 anys, la taxa d'emancipació puja a un 78%, però clar, 35 anys. Que ara molta gent diu que en 35 anys encara ets jove. No, és una estratègia per, clar, si tu consideres que la gent de 35 anys encara és jove, hi ha un imaginari col·lectiu que diu que les persones joves poden viure de manera precària i tenir un sou molt precari i tampoc no passa res. I no és cert, això és Granada, Vall d'Estora. No, escolti, no tenim persones joves en situació precària, tenim persones joves i molt d'adults que també viuen en una situació precària i simplement moure el llistó d'allà on el que consideren jove perquè el problema sigui menys greu no arregla res.
0: Y ayudas, decía, las medidas que se están tomando efectivamente y los datos lo avalan, no están sirviendo para mejorar la situación de los jóvenes. Hay anuncios recientes como por parte del gobierno central, como las ayudas a esa primera hipoteca, esa primera vivienda. También hay ayudas sí, autonómicas y centrales para las ayudas al alquiler. Pero claro, teniendo en cuenta este contexto, al final, a los jóvenes estas ayudas os permiten tener un acceso real. ¿Son ayudas que realistas o ni siquiera con esas ayudas tenéis un acceso real a una vivienda en Baleares?
1: No ajuden. És a dir, una de les mesures molt vistoses, no, que s'han implantat fa poc és una ajuda de 10.000 euros per comprar un habitatge. El preu mitjà de l'habitatge ara ronda els 300.000 euros. Entonces, si tu en tens 290, te'l podràs comprar. Si en tens 280, ja no, perquè ja no arribes. Entonces, amb això vull dir que aquests 10.000 euros no ajuden a ningú a comprar un habitatge que no se'l pogués comprar abans d'existir aquesta ajuda. Perquè, òbviament, 10.000 euros a un espai de 300.000 representa un percentatge mínim que no ajuda a ningú a poder comprar un habitatge, sinó que ja el podies comprar i pues, te surt 10.000 euros més barat. Però res més.
0: Claro, se ahorran 10.000 euros los que ya podían pagarse, podían acceder sí. a una hipoteca, claro. Pero no ayuda a emanciparse al que no lo puede hacer.
1: Exacte. I, de fet, nosaltres tenim molt clar quina seria la solució. Aquí hi ha un problema, que és que els mercats, com més grans són, més tarden en regular-se. No? Llavors, si el mercat de les Illes Balears fos un mercat illenc, un mercat balear, se regularia, més o manco, d'aquí un parell d'anys, i una família mitjana de les Illes Balears se podria comprar un habitatge, no hauria tant de problema. Quin és el problema? Que el mercat no és balear, és europeu. Uh-huh. El mercat de les Illes Balears és europeu. Per tant, el mercat és molt més gran i és cert que d'aquí 70, 80, 90 anys una família mitjana alemanya se podrà comprar una casa a Mallorca perquè el mercat s'acabarà regulant. Què passa? Que una família mitjana alemanya no té res a veure amb poder econòmic d'una família mitjana mallorquina, eivissenca, formentenca o menorquina. Per tant, durant aquests anys que esperen que el mercat se reguli, se regularà no per els residents, sinó per estrangers del nord d'Europa que tenen un poder adquisitiu molt més gran. Llavors, la solució n'hi ha dues. Una, que és molt poc realista, que és, molt bé, equiparam els sous de tota la gent de les Illes Balears al mateix nivell que la resta d'Europa, per tant, competim les mateixes cartes, la qual, òbviament, no és realista. I el segon, que sí que se podria fer, és, un, topar els preus de lloguers i, dos, restringir la compra a no residents. I aquí sí que crees un mercat illenc i ja no competeix a Europa i, per tant, s'acabaria regulant. Però si no se fan aquestes dues mesures, la veritat és que no acabaran solucionant aquest problema.
0: Además, esto que explicas, ¿no?, de que una família media de Europa, de Alemania o del norte de Europa, ja puede acceder mucho más que una persona de Baleares. Quiero decir, es lo que está sucediendo. La compra masiva por parte de capital extranjero es una realidad y el libre mercado efectivamente lo permite y además esto está haciendo que se agranden y se especule muchísimo con la vivienda porque no todo el que compra, compra para vivir. Muchos compran para alquilar a turistas y para hacer negocio con las viviendas.
1: Es más, hay casas que només se promocionen a mercat nord-europeu. O sigui, hi ha cases de Mallorca que ja ni se promocionen a immobiliàries d'aquí, sinó només al mercat nord-europeu. Llavors, sí, el problema és aquest. Després es veurà que les reunions que nosaltres hem tingut en el govern ens diuen, no, és que si Unió Europea no ho permet. Això no és del tot cert. O sigui, la Unió Europea el que permet és... O sigui, el que te diu és, tu vols restringir la compra no residents? Molt bé. Abans has de fer aquesta sèrie de mesures, demostrar que no funcionen, que és un llistat de mesures que es fan, demostrar que no funcionen, i després te deixarem restringir el mercat per la Unió Europea. Què passa? Que aquestes primeres mesures que s'han de fer per demostrar que no funcionen, tampoc no s'estan aplicant. O sigui, no s'estan aplicant ni el primer que has de fer per solucionar el que la Unió Europea te diu per solucionar el problema de l'habitatge. No, si no s'aplica ni això primer, no podrem veure si realment se pot aplicar una solució o no. És un llistat, no són moltes, són un parell que s'han d'anar aplicant. El problema és que, clar, se tarden anys en aplicar aquestes mesures. Ho vàrem calcular, em recordo de tant quant d'anys, però se tarden anys. Què passa si no mos hi posam? Això, la pròxima vegada que presentem l'observatori pot passar d'un 8 a un 6 i després un 5 i després no haurà cap jove emancipat d'aquí un parell d'anys.
0: Además, el 8% nos habla de la situació en Baleares de la població joven en 2025. Este 2026, lo que ha hecho la vivienda es seguir subiendo, seguir escalando. Los salarios de los jóvenes se mantienen en los mismos niveles, por lo tanto, solo nos queda pensar que esta cifra va a seguir bajando.
1: Efectivamente, el salari jove crec que va pujar del 24 al 25 al voltant d'un 4%, però és que l'habitatge va pujar quasi un 11%. Mm. Es puja més del doble, molt més del doble, l'habitatge que els salaris. Això, clar, nosaltres traiem dades de l'any anterior, perquè tardem un any en recollir totes aquestes dades. Clar, no tot el que preveiem és l'any que ve, quan treguem des del 2026, seran encara molt pitjors. Mm.
0: La situación laboral de la población joven tiene, lógicamente, o debería tener una relación estrecha con las posibilidades de emanciparse, pero los resultados que estamos comentando y que desprende este nuevo informe refleja que tener un empleo no les garantiza emanciparse. Una población joven que, además, como señalabas, muestra un nivel más alto de estudios superiores, que muestra una tasa inferior cuando hablamos de desempleo. Hay mucha más población joven en Baleares con un empleo y ocupada que en el resto de España, pero desde luego es una población joven más formada, más preparada, y aún teniendo un empleo no consigue emanciparse. ¿Cuál es la alternativa para estos jóvenes? ¿Se están marchando los jóvenes de esta comunidad autónoma?
1: Sí, sí, sí, se están anant. Es veure, no només se están anant d'aquesta comunidad autónoma, se están anant un 80% de la gent que arriba. És a dir, de joves que arriben a les Illes Balears per trobar una feina, el 80% se'n tornen a anar. Veuen que aquí no poden trobar una feina i se'n van. És a dir, no només no poden trobar la feina a joves de les Illes Balears, sinó que la gent que ve aquí a cercar la feina tampoc en troba. Llavors, òbviament, jo crec que estem tots d'acord que això és un drama humà, no? Tu haver-te d'anar de casa teva perquè no pots viure-hi en condicions dignes. Però és que si llevam aquesta part social i només mirem la part econòmica, és a dir, estem xerrant d'una comunitat autònoma que inverteix milers d'euros en salut, sanitat, educació per a una persona jove, que després, quan està en edat de retornar aquesta inversió que la comunitat autònoma ha fet amb ell, que l'estat ha fet amb ell, se'n va a un altre lloc a retornar-la. Llavors, des del punt de vista econòmic, també és un negoci fora d'edat, és un drama. Llavors, no hi ha per bon agafar-ho, i el que no podem entendre és com això no és la prioritat número 1 de les governs de les Illes Balears per arreglar aquesta situació, perquè no hi ha per bona de fer-la.
0: Sí, no encontrar trabajo, que ahora decías, que tiene que ver no con encontrar trabajo, que empleo sí que hay. No encontrar un trabajo que me permita vivir aquí.
1: Exacte. Mitja de salari, el que hem dit, és destinar un 124%. Per tant, òbviament, és impossible.
0: Una última pregunta. El 29 de noviembre tenemos una cita con las urnas, elecciones generales. Mucha de esta población de la que estamos hablando, jóvenes de entre 16 y 29 años, va a acudir, puede decidir con su voto un cambio de gobierno o mantener el actual. ¿Los jóvenes mayoritariamente van a ir a votar en este contexto social con unas cifras que son realmente alarmantes?
1: Nosaltres el que veiem és que sí, el que veiem és que hi haurà una cita molt important per saber si en joves les urnes, perquè moltes vegades la política se presenta d'una manera molt abstracta, no? I és molt complicada d'entendre per molta gent, però quan se tracten de coses tan bàsiques com allà on viure, no? I que t'interpel·la directament com a ciutadà, i molt més en s'agreujant de ser una persona jove que té la situació molt pitjor, jo crec que sí que veus la necessitat d'anar a votar per decidir o mantenir-se bé, no canviar-lo, el que sigui, però sí que te sent molt més interpel·lat, i jo crec que això farà que la gent jove, sobretot, vagi de urnes, que sempre és positiu. Com més participació electoral hi ha, millor.
0: És important que los jóvenes, bueno, que la població en general se mobilitze. Pau Emili Muñoz, president del Consell de la Joventut a Balears, moltes gràcies i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Datos de emancipación que están en mínimos históricos en nuestra comunidad autónoma descienden en el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud hasta el 8%. Solo el 8% de los jóvenes de Baleares, de entre 16 y 29 años, consiguieron emanciparse en el año 2025. Una cuestión sobre la que pueden opinar, si quieren, a través del teléfono de WhatsApp de Punto de Mira.
2: 677-92-6097.
0: Pueden comentar otros temas de actualidad y también pueden lanzar preguntas para nuestro abogado, Mateu Cañellas, que nos va a visitar un miércoles más. A partir de la 1:30 estará con nosotros de nuevo para responder sus dudas legales. En 2 minutos llegamos a la 1.
2: Hoy por hoy Mallorca. Esther Vicens.
3: Hola Julián, este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
4: En Mallorca, Gran Vía Asima 16.
5: ¡Uf! ¡El sol! ¡Cómo pega!
6: ¡Cómo pega! ¡Cómo pega! ¡Cómo pega!
7: ¡Qué bien se está bajo un parasol de Tecnosoleil! Para terrazas, jardines, comercios, equipamientos exteriores de hostelería, bares, hoteles... ¡Tenemos muchísimos parasoles en stock!
8: Tecnosoleil, Licurers 29A, Polígono Industrial Marrachí, 971-604318, tecnosoleil.es.
9: Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Cars Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2026.
10: Ven a vernos a Volvo Auto Vidal, Gran Vía Asima 24, Palma.
11: ¡Atención! ¡Noticia importante! ¡Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble! Solo esta semana te regalamos el IVA. Sí, sí, te regalamos el 21% del IVA. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Hipermueble, en calle Aragón 157 Palma y Ronda Felanich en Manacor. No te lo pierdas.
12: Llucmajor surt al carrer per mostrar tot el que som. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre arriba la mostra Llucmajorera. 3 dies per descobrir, passejar i gaudir de la tradició i de tot el que fa únic al nostre poble. Fires de Llucmajor, 480 anys fent poble.

0: Bueno, hay 12 minutos de la tarde y ya estamos de vuelta. Abrimos punto de mira. Si quieren participar, comentar con nosotros la actualidad, hacerle alguna pregunta a nuestro abogado Mateo Cañellas, que hoy nos visita de nuevo, lo pueden hacer. Y ya saben cómo, a través de mensajes de audio o de texto por WhatsApp.
1: 677-92-6097.
0: Primer mensaje de Bell. Si a les escoles haguessin pogut donar història d'Espanya, de lo que realment va passar amb la república i el cop d'estat, avui en dia no estaríem en aquesta penosa situació. Falta total de cultura. Molts dels joves que voten Vox no tenen ni idea del que suposa votar a l'extrema dreta. I això s'arregla amb cultura. Típic de feixistes, negar la cultura a la gent de tota sa vida. És més, o guanyen les eleccions ells o no accepten els resultats. Però no tan sols Espanya, passa a tot el món. És molt trist perquè el que ha tardat tants anys en aconseguir, en dos dies s'anirà a Norris. Moltíssimes gràcies pel programa, una abraçada. Esto nos decía Bel en este primer mensaje. Y otro mensaje, un poquito largo, voy a intentar leerlo hasta el final. Ja està bé si els mallorquins no mos posam les piles i començam a defensar la nostra terra, que nostra, mos anirem a Norris. El govern actual pareix que només mira pels doblers que entren dins les illes. Tant els hi fa pel camí mos carregant Mallorca sencera. Pareix que tot val mentre entrin d'obvés, massificació, destrucció del territori i un model que beneficia uns quants mentre els de sempre acabam pagant les conseqüències. I el ciutadà de peu, què? Qui pensa en nosaltres? Tenim un transport públic penós, escoles amb barracons prefabricats, muntanyes desastroses per construir xalets i urbanitzacions per a qui s'ho pot permetre, mentre els nostres fills, molts en carreres universitàries i preparats, se n'han d'anar de casa seva, perquè aquí és pràcticament impossible comprar un habitatge i per a molts, fins i tot, llogar-ne un. I això és progrés, se pregunta esta oyente, per a qui és aquest progrés? Mallorca no pot continuar sent un negoci a costa de la gent que hi viu tot l'any. No pot ser que sigui més important el que deixa un turista o el benefici d'una promotora que el dret d'un mallorquí a poder viure dignament a casa seva. No poden continuar destruint el territori, centurant els serveis i expulsant els nostres joves mentre mos venen la moto de que tot està meravellosament. I el tema de l'habitatge ja és de vergonya absoluta. Que la presidenta Provenç no vulgui declarar les illes zona tensionada de mercat residencial tensionat és indignant. Mentrestant, els preus continuen sent inassumibles per una gran part de la població i es fa cada vegada més difícil que els nostres fills puguin construir aquí el seu futur. La verdad es que está perfectamente escrita esta reivindicación, esta queja que continúa preguntándose quin futur té Mallorca si els mallorquins no mos hi podem quedar a viure? De què mos serveix tenir una illa que genera milions si la gent que hi viu no pot pagar un lloguer, comprar una casa o tenir uns serveis públics dignes? Mos estan llevant el territori, mos estan fent fora de casa nostra. I si no reaccionam, arribarà un dia que només podran viure aquí els qui tinguin d'obvés de sobres. I termina diciendo, o mos posam les piles ara, o demà serà massa tard, perquè Mallorca no és només una destinació turística ni una màquina de fer d'obvés. Mallorca és que nostra, i a que nostra no està en venda. Pues un mensaje fantástico. Les voy a pedir que, si tienen algo tan extenso y tan importante que decir, utilicen, le pongan voz, que sean ustedes mismos los que le pongan voz a sus reclamos, a sus reivindicaciones y a sus mensajes. En cualquiera de los casos, le agradezco y mucho a esta oyente este mensaje. Y si quieren sumarse a este debate, a esta situación, hoy dábamos un dato que viene muy al hilo de lo que comentaba esta oyente, y es el dato de emancipación de la población joven. Solo un 8% ha conseguido emanciparse en 2025 en nuestra comunidad autónoma. 1:17, hay una nota de audio que además tiene una invitación.
2: Bon dia. Avui vos envio un missatge per convidar a tots els oients de Punt de Mira, a Bet i a tothom que passi i escolti aquestes paraules, aquest dissabte a les 5 de sola baixa. Els castellers de Mallorca celebren la seva diada a la plaça de Cort. i volia convidar a tots els agents i tota la ciutat de Palma. Salut.
0: Pues ahí está hecha una convidada para ir a ver els castellers de Mallorca. I hi ha otro audio, Reme.
1: Hola, bon dia. El meu nom és Reme, una abraçada com sempre. Vull dir que li estic amb aquesta senyora que ha enviat aquest missatge, que estic d'acord amb ella i suposo que hi ha molta de gent també, perquè moltes vegades ho dic, que han de fer les nostres generacions d'infants, se n'han d'anar. Jo ara tinc un nen que s'ha tingut que anar d'aquí, té un estudiant i de tot, és que això no hi ha dret, és vergonzós. El que diu aquesta senyora li don tota la raó. Ens hem de moure, si no ens movem, pues malament estem, perquè això serà una illa per gent de dos vés, el que ella diu, i nosaltres pues, arribarà un moment que ni podrem viure. Moltes gràcies.
0: Una 18 minutos. Les vamos a dar tiempo a los oyentes que quieran participar en esta edición de miércoles en Punto de Mira.
3: Deja tu mensaje de audio o texto de WhatsApp al 677-92-6097.
4: Creemos en los domingos de periódico en papel y en las butacas de hoy que se reclinan a tu gusto para que ese momento sea aún más tuyo. En Portic unimos pasado, presente y futuro porque llevamos 30 años ofreciendo mobiliario de calidad, diseño y mucha experiencia. Portic, atención de siempre, diseño de hoy.
5: Vente, vente, ven a Portic Muebles.
6: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
7: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana.
6: O los 10 días Nissan.
7: ¿Cómo?
8: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
9: Ven a vernos a Nissan Autovidal en Palma y Manacor.
10: Necesito una cédula de habitabilidad.
11: Vaya, tengo humedades. ¿Qué hago?
9: Pídeselo a tu aparejador de confianza o solicita 3 presupuestos gratuitos y sin compromiso en obrascongarantía.com, el portal online donde encontrarás al profesional que necesitas. Obrascongarantía.com, con el aval del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca.
12: Institutos Odontológicos ha llegado a Palma. Pide cita para una revisión dental gratuita en ioa.es. Institutos Odontológicos, otra manera de entender la odontología.
13: Megasport, el mejor gym de Europa con 5.000 metros cuadrados de maquinaria fitness de última generación. 740 horas de actividades dirigidas a la semana con las últimas tendencias. 2.000 metros cuadrados de spa, 6 pistas de pádel. Todo por 99,99 € al mes. Solo hay una vida, solo hay un Mega.
14: Finaliza la temporada 2026 en Sabasa Roja Cultural con una charla concierto a cargo del pianista danés Kasper Bach y el director artístico del Festival de Deia, Alfredo Oyagüez, el jueves 15 de octubre a las 7 de la tarde en el Agroturismo.